Al Michael Jackson combidit als Trente de Cercadur, al de vas di de quei mains de Calires. Drovi oz al spiegel de Soleil, alla creme de Soleil, ni pitost la jacca de plievgia del Parisol, schclarinsch ca proxim avon novitats con Corinna Schmidt.